0: divertida. La mejor.
1: Pero la bola va tiri, va tiri, va. Va tiri, va tiri, va. Va tiri, va tiri, va. Tiri, va, tiri, va.